0: Bon dia, són les 9 en punt. Us saluda, us informa Òscar Callau. I el nostre primer titular en aquesta hora és per al trànsit. Endavant, equip viari.
1: Els trens de la línia R4 de Rodalies circulen amb retards de 40 minuts a mitjana perquè hi ha una incidència a la infraestructura a l'altura de Castellbisbal. A les carreteres només retencions a Barcelona, a la Ronda de Dalt, entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat per obres, i a l'altura de Vallcarca en sentit Besòs.
0: La Unió Europea acolla Espanya perquè faci tornar al Marroc tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, també els menors d'edat. El PP s'hi suma i exigeix a la Moncloa que passi a l'acció. Des del Ministeri d'Infància han contestat assegurant que estan absolutament en contra de deportar menors. En marxa als Estats Units el judici contra Meta, acusada d'haver dissenyat les seves xarxes socials com Instagram deliberadament per crear addicció als adolescents. La demanda sosté que l'empresa ha prioritzat retenir els joves a les seves plataformes davant de protegir-ne la salut i el benestar. Unitree Robotics, el fabricant xinès de robots humanoides, ha debutat a la borsa de Xangai amb una pujada espectacular del 629%. La companyia ha recaptat uns 780 milions d'euros i ja està valorada en més de 9.000 milions de dòlars. Unitree ha presentat aquesta mateixa setmana un robot anomenat Superman, que és capaç de córrer a una velocitat de més de 12 metres per segon. L'exministre de Defensa d'Ucraïna, Mykhailo Fedorov, principal rival polític del president Zelensky, demana eleccions al país. Fedorov, cessat el juliol per Zelensky, ha publicat un vídeo a YouTube en què fa una crida a la convocatòria electoral que està prohibida en temps de guerra. Els Mossos i la policia local de Lleida mantindran tota aquesta setmana el desplegament preventiu al barri de Balàfia per evitar més incidents interètnics. Membres de la comunitat pakistanesa es van reunir ahir amb l'Ajuntament per intentar solucionar el conflicte amb un grup de joves de la ciutat que els haurien robat, cosa que va derivar en una batalla campal i que ja s'ha saldat amb 12 detinguts. Mor als 74 anys Delfín Amaya, membre del mític duo Los Amaya i una de les figures clau de la rumba catalana. Amb el seu germà José van contribuir a popularitzar el gènere i va deixar èxits com Vete o Caramelos. Madonna arrasa en les nominacions als premis MTV i n'ha aconseguit 11, entre d'altres, el Premi a l'Artista de l'Any o el de Millor Cançó per Bring Your Love, la seva col·laboració amb Sabrina Carpenter. La reina del pop ha superat Taylor Swift, que ha obtingut 9 nominacions. Rosalia, amb el tema La Perla, ha aconseguit una nominació en la categoria de Millor Vídeo de Música Llatina.
2: 3CAT Info.
0: Titulars d'esports.
3: El Barça es presenta aquest vespre davant de l'afició amb el nou fitxatge Rodri, que hi van presentar com a nou jugador. El madrileny diu que el Barça era la seva primera opció. Els blaugranes juguen al Gamper contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre amb la transmissió de la TDT a Catalunya Ràdio. L'Espanyol presenta aquest migdia Vanya Derkusic com a nou jugador. A segona, el Sabadell presentarà els dos nous fitxatges, Edgar González i Gastón Vallés. I el Girona incorpora el central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, que arriba lliure del Rayo.
0: I pel que fa al temps, encara calor intensa avui, però a partir de demà comença a baixar la temperatura. Al matí serà assolellat i la tarda amb nuvolades i ruixats al Pirineu Oriental i al vespre a l'Alt Pirineu i l'Aran.
2: 3CAT Info.
4: Ràdio Pomar. Badalona.

0: En punt les 10 del matí. El govern estudia una nova ruta d'alta velocitat que uniria Lleida i Barcelona passant pel Vallès i sense travessar Tarragona. El nou itinerari plantejaria la creació d'una estació d'alta velocitat en terres vallesanes i permetria que els AVEs entressin a Barcelona directament per la Sagrera. El govern espanyol preveu traslladar a la península 500 nenes migrants menors d'edat que van entrar a Ceuta a finals de juliol. El Ministeri d'Infància treballa perquè les acullin organitzacions de protecció de la infància. L'executiu tractarà amb les autonomies la setmana que ve el trasllat de la resta de menors. En marxa als Estats Units el judici contra Meta acusada d'haver dissenyat les seves xarxes socials com Instagram deliberadament per crear addicció als adolescents. La demanda sosté que l'empresa ha prioritzat retenir els joves a les seves plataformes davant de protegir-ne la salut i el benestar. L'exministre de Defensa d'Ucraïna, principal rival polític del president Zelensky, demana eleccions al país. Cessat el juliol per Zelensky, publica un vídeo a YouTube en què fa una crida a la convocatòria electoral que està prohibida en temps de guerra. Els Mossos i la policia local de Lleida mantindran tota aquesta setmana el desplegament preventiu al barri de Balàfia per evitar més incidents interètnics. Membres de la comunitat pakistanesa es van reunir ahir amb l'Ajuntament per intentar solucionar el conflicte amb un grup de joves a la ciutat que els haurien robat, cosa que va derivar en una batalla campal i que ja s'ha saldat amb 12 detencions. La plataforma Pagesos o Conills considera insuficient el pla de xoc que Agricultura ha dut a terme durant 10 dies a Verdú a l'Urgell contra la plaga d'aquests animals i reclama que sigui permanent. En aquests dies s'han capturat més de 5.000 conills, però segons els pagesos no n'hi ha prou per lluitar contra una sobrepoblació que malmet els cultius. Mor als 74 anys el Fin Amaya, membre del mític duo Los Amaya i una de les figures clau de la rumba catalana. Amb el seu germà José, va contribuir a popularitzar el gènere i va deixar èxits com Vete o Caramelos. I Madonna arrasa en les nominacions als premis MTV, ha aconseguit 11, entre d'altres, el Premi Artista de l'Any o el de Millor Cançó per Bring Your Love, la seva col·laboració amb Sabrina Carpenter. La reina del pop ha superat Taylor Swift, que ha obtingut 9 nominacions. Rosalía amb el tema La Perla ha aconseguit una nominació en la categoria de Millor Vídeo de Música Llatina.
1: Esports.
0: Montse Arraia, bon dia.
2: Hola, bon dia. El nou fitxatge del Barça, Rodri, coneixerà avui la seva nova afició. Els blaugranes juguen al trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre al Camp Nou amb la transmissió de la TDT a Catalunya Ràdio. L'Espanyol presenta aquest migdia el central eslové Vanja Đerkušić com a nou jugador cedit pel Zenit. També presentacions al Sabadell, Edgar González i Gaston Vallès. I el Girona incorpora el central ghanès de 28 anys, Abdul Mumin, que arriba lliure del Rayo.
0: Temperatura encara molt alta avui, a màximes de fins a 40 graus a Ponent i a l'Ebre, però amb davallada a partir de demà. Avui, molt de sol amb ruixats a la tarda al Pirineu, que al vespre arribaran a l'Alt Pirineu i a l'Aran, i a la nit també a la Costa Daurada.

0: Són les 11 en punt. Benvinguts a l'antena de 3 que t'info. Us informa Òscar Callau. El govern espanyol preveu traslladar a la península 500 nenes migrants menors d'edat que van entrar a Ceuta a finals de juliol. El Ministeri d'Infància treballa perquè les acullin organitzacions de protecció de la infància. L'executiu tractarà amb les autonomies la setmana vinent el trasllat de la resta de menors. El govern estudia una nova ruta d'alta velocitat que uniria Lleida i Barcelona passant pel Vallès i sense travessar Tarragona. El nou itinerari plantejaria la creació d'una estació d'alta velocitat en terres vallesanes i permetria que els AVEs entressin a Barcelona directament per la Sagrera. Avui els termòmetres tocaran sostre abans de la baixada de temperatures que es preveu per demà. Els experts avisen que la calor desmesurada d'aquest estiu no només afecta les persones que tenen malalties de base, sinó també les persones sanes. L'any passat només es va començar a construir habitatge protegit en un de cada quatre municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Ho denuncia l'Associació de Promotors de Catalunya, que alerta que els últims 5 anys no s'ha construït cap habitatge protegit en més de la meitat dels municipis metropolitans. Els Mossos i la policia local de Lleida mantindran tota aquesta setmana el desplegament preventiu al barri de Balàfia per evitar més incidents interètnics. Membres de la comunitat pakistanesa es van reunir ahir amb l'Ajuntament per intentar solucionar el conflicte amb un grup de joves de la ciutat que els haurien robat, cosa que va derivar en una batalla campal i que ja s'ha saldat amb 12 detinguts. L'exministre de Defensa d'Ucraïna, Mikhailo Fedorov, principal rival polític del president Zelensky, demana eleccions al país. Fedorov, cessat el juliol per Zelensky, ha publicat un vídeo a YouTube en què fa una crida a la convocatòria electoral, una cosa que està prohibida en temps de guerra. Unitree Robotics, el fabricant xinès de robots humanoides, ha debutat a la borsa de Xangai amb una pujada espectacular del 629%. La companyia ha recaptat uns 780 milions d'euros i ja està valorada en més de 9.000 milions de dòlars. Tarragona celebra la Festa Major de Sant Magí. Les quatre colles de la ciutat agafen el protagonisme en la Diada Castellera d'aquest migdia a la plaça de les Cols, amb algunes construccions de gamma extra entre les previsions. La Diada la podreu seguir a partir de 12:45 a 3cat Info.
1: 3cat Info.
0: Titulars d'esports.
2: El Barça es presenta avui de l'afició amb Rodri com a principal novetat. El migcampista madrileny assegura que el Barça era la seva primera opció. El trofeu Gamper d'avui enfrontarà els blaugranes contra l'Al Ahly egipci a partir de les 8 amb la transmissió de la TVT a Catalunya Ràdio. L'Espanyol presenta aquest migdia Vanja Đerkušić com a nou jugador. El central eslové de 26 anys arriba a cedir pel Zenit de Sant Petersburg. I a les 9 a primera divisió, Atlètic de Madrid-Màlaga, partit de la primera jornada, no juga Julián Álvarez, que s'ha reincorporat a l'equip matalasser fa pocs dies.
0: Com dèiem fa uns segons, temperatura encara molt alta avui, amb màximes de fins a 40 graus a Ponent i a l'Ebre, però amb una davallada a partir de demà. Avui molt de sol amb ruixats a la tarda al Pirineu, que al vespre arribaran a l'Alt Pirineu i l'Aran, i a la nit a la Costa Daurada.
1: 3cat Info.

0: πούμε. Badalona.
1: Has de renovar el carnet de conduir? Doncs passa't per al Centre Mèdic La Vila de Badalona, un centre homologat per la DGT i Sanitat. Realitzem tot tràmit de renovació del carnet. Només has de portar el DNI i carnet de conduir. Les fotos es fan al centre i surts amb un provisional de la DGT que et permet conduir. El definitiu es rep per correu ordinari. Centre Mèdic La Vila, horari de dilluns a divendres de 9:30 a 12:30 i de 16 a 20 hores. Pots venir sense cita o amb cita, que la pots agafar a la nostra web renovacioncarnet.net o al telèfon 93 464 37 89. 93 464 37 89. Estem al carrer Francesc Macià, número 6, Baixos, al costat de la plaça Pompeu Fabra de Badalona. Tenim tíquets de pàrquing de Pompeu Fabra. Centre Mèdic La Vila de Badalona.

Roger Berruezo torna a volar junts i prepara't que ara escoltem el Raül. Si vols una cançó, la pots demanar al telèfon del directe o al WhatsApp de la ràdio, 630 72 76 70.

0: Y tenemos llamada. Bon dia, buenos días.
1: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia. Amb qui parlo? Qui ets?
1: Rosa.
0: Rosa. Com va la vida? Com va el dia?
1: Pues mira, aquí, passant la calor.
0: Truques des de Badalona, oi?
1: Sí, jo mateixa, sí.
0: Perfecte. Doncs tu diràs, Rosa, quina cançó vols?
1: Escolta'm, aviam si trobes la banera aquesta de Marinero i la Chiqueta.
0: Marinero i la Chiqueta.
1: I la Chiqueta.
0: Perfecte, doncs la busquem i la posem. I
1: si
0: aquí...
1: no la trobessis, em poses La Barca Chica.
0: A veure, un moment, m'ho apunto. La Barca Chica. O dius...
1: M'agradaria El Mariner de... i la Chiqueta.
0: Molt bé, doncs la busquem ara mateix, Rosa.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Que tinguis un bon dia i gràcies a tu per la teva trucada i per escoltar-nos.
1: Gràcies a tu. Vas a vosaltres.
0: Petons, adéu. Fins adéu. La propera. Adéu.

Acaba de trucar-nos la Rosa des de Badalona. Volia sentir aquí a la ràdio aquesta havanera. El so és so directe, l'hem trobat, és...

El Mariner i la Xiqueta, el grup d'havaneres Ultramar, per la Rosa, que ens ha trucat aquí a la ràdio, la Rosa de Badalona. Continuem amb més música aquí a la sintonia de Ràdio Pumà. Arriba ara Manolo García.

0: Pomar, Badalona.
1: Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 7900. 93 184 7900. Restaurant El Badiu.

0: Ampun les 12 del migdia. El govern espanyol preveu traslladar a la península 500 nenes migrants menors d'edat que van entrar a Ceuta a finals de juliol. El Ministeri d'Infància treballa perquè les acullin organitzacions de protecció de la infància. L'executiu tractarà amb les autonomies la setmana que ve el trasllat de la resta de menors. El govern estudia una nova ruta d'alta velocitat que uniria Lleida i Barcelona passant pel Vallès i sense travessar Tarragona. El nou itinerari plantejaria la creació d'una estació d'alta velocitat en terres vallesanes i permetria que els AVEs entressin a Barcelona directament per la Sagrera. Nova investigació per corrupció a Ucraïna. S'investiga un grup que inclouria diputats i assessors presidencials i que hauria blanquejat 2,8 milions d'euros. S'ha fet públic l'endemà que l'exministre de Defensa hagi demanat eleccions al seu país en temps de guerra. Avui els termòmetres tocaran sostre abans de la baixada de temperatures que es preveu per demà. Els experts avisen que la calor desmesurada d'aquest estiu no només afecta les persones que tenen malalties de base, sinó també les persones que estan sanes. Una de cada dues residències de Barcelona no té aire condicionat a les habitacions. La patronal diu que busca solucions mentre que el Departament de Drets Socials augmenta les inspeccions als centres. Mentrestant, un estudi de la UPF i el Departament alerta que durant els episodis de calor extrema la mortalitat de la gent gran vulnerable és més elevada a les residències que a casa. Un 20% de les dones pateixen dolor pelvià crònic, un problema de salut infradiagnosticat perquè no té una causa ni un origen concret. La unitat pionera de dolor pelvià de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona ha atès en 10 anys més de 500 persones. I les quatre colles castelleres de Tarragona ja són a la plaça dels Cols per participar a la Diada de Sant Magí, la festa major petita de la ciutat. Els xiquets del Serralló seran els primers a obrir plaça per intentar consolidar el seu 3 de 8.
1: Esports.
0: Montse Arraia, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça es presenta avui davant l'afició amb Rodri com a principal novetat al trofeu Joan Gamper. Enfrontarà els blaugranes contra l'Al Ahli egipci a partir de les 8 amb transmissió de la TDT a Catalunya Ràdio. L'Espanyol presenta aquest migdia Vanja Đerkušić com a nou jugador de l'equip. El central eslové de 26 anys arriba a cedir del Zenit. I el ciclista d'Ull Estrell, Abel Balderston, fins ara en el Caja Rural, fitxa per l'equip Emirates, que té Tadej Pogačar com a cap de files.
0: Tarda de molta calor, els 40 graus es podran assolir o superar lleugerament observatoris de Ponent i comarques pròximes. S'esperen alguns ruixats al Pirineu, però poques complicacions a la resta. Demà comença un descens de temperatura. Serà discret demà, més evident divendres i es notarà força més al cap de setmana.
3: Trescat Info.

I he rebut un altre missatge al WhatsApp de Ràdio Pumà, al 630 72 76 70. Diu: bon dia, amic Jaime, avui des de Tossa de Mar. Ah, que bé, bon programa tinguis. Mira, avui et proposo una cançó que és en recordatori d'un dels poetes d'aquest país, incomprès, però que va deixar una empenta de llibertat. Que ni el mateix odi per ser diferent ni la mateixa dictadura va poder esborrar la seva memòria. La cançó que et proposo és la cançó d'Anna Belén, La Tarara. Anna Belén la va cantar en dedicatòria a don Federico García Lorca, un dels grans escriptors i poetes d'aquest país, ja que malauradament en el seu 90 aniversari. La dedico per tots i us envio una gran abraçada en homenatge a la llibertat d'expressió que a cap país deuria faltar. Enric, que vagi molt bé aquesta estada a Tossa de Mar, un lloc meravellós. Gràcies per sintonitzar-nos. I dius bé, aquesta cançó va formar part d'un disc de l'Anna Belén, un disc titulat L'Urquiana. Escoltem La Tarara.

Aquesta cançó de l'Anna Belén, d'un àlbum titulat L'Orquiana, l'ha demanat l'amic i oient Enric. Ayer era el aniversario del fallecimiento, bueno, del día que lo fusilaron, porque vamos a recordar, recordemos y nunca olvidemos que al alba de aquel 18 de agosto de 1936 fusilaron a Federico García Lorca y además lo hicieron por ser comunista, homosexual y masón. Enric, una abraçada y gracias por ser a la nostra sintonia. Continuem amb més música, més cançons, camí de la una de la mà, de la una, sí? Arribarem a la una, temps d'informació, amb aquesta cançó d'Antonio Orozco, Mi héroe.

0: La una en punt. Sou a l'antena de 3CatInfo, us informa Òscar Callau. El govern espanyol preveu traslladar a la península 500 nenes migrants menors d'edat que van entrar a Ceuta a finals de juliol. El Ministeri d'Infància treballa perquè les acollin organitzacions de protecció de la infància. L'executiu tractarà amb les autonomies la setmana vinent el trasllat de la resta de menors. El govern estudia una nova ruta d'alta velocitat que uniria Lleida i Barcelona passant pel Vallès i sense travessar Tarragona. El nou itinerari plantejaria la creació d'una estació d'alta velocitat en terres vallesanes i permetria que els AVEs entressin a Barcelona directament per la Sagrera. Un 20% de les dones pateixen dolor pelvià crònic, un problema de salut infradiagnosticat perquè no té una causa ni un origen concrets. La unitat pionera de dolor pelvià de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona ha atès en 10 anys més de 500 persones. Una de cada dues residències de Barcelona no té aire condicionat a les habitacions. La patronal diu que busca solucions, mentre que el Departament de Drets Socials augmenta les inspeccions als centres. Mentrestant, un estudi de la UPF i el Departament alerta que durant els episodis de calor extrema, la mortalitat de la gent gran vulnerable és més elevada a les residències que a casa. Nova investigació per corrupció a Ucraïna. S'investiga un grup que inclouria diputats i assessors presidencials i que hauria blanquejat 2,8 milions d'euros. S'ha fet públic l'endemà que l'exministre de Defensa, Mikhailo Fedorov, hagi demanat eleccions al seu país en temps de guerra. Les quatre colles castelleres de Tarragona ja són a la plaça de les Cols per participar a la Diada de Sant Magí, la festa major petita de la ciutat. Els xiquets del Serrallo seran els primers a obrir plaça per intentar consolidar el seu 3 de 8.
1: 3CAT Info.
0: Titulars d'esports.
2: Rodri s'ha entrenat amb el Barça aquest matí. Serà la principal novetat en la presentació aquest vespre de l'equip davant l'afició. Els blaugranes disputen la 61a edició del Trofeu Gamper contra l'Al Ahly egipci a partir de les 8 amb transmissió de la TDT a Catalunya Ràdio. L'Espanyol presenta a aquesta hora Vania Derkušić com a nou jugador de l'equip. El central eslové de 26 anys arriba cedit pel Zenit de Sant Petersburg. I el ciclista d'Ullastrell, Abel Balderston, fins ara en el Caja Rural, fitxa per l'equip Emirates que té Tadej Pogačar com a cap de files.
0: Encetem una tarda amb punt de calor. Els 40 graus es podran assolir o superar lleugerament en observatoris de Ponent i comarques pròximes. S'esperen alguns ruixats al Pirineu, però poques complicacions a la resta. Demà comença un descens de la temperatura que serà discret, més evident divendres, i es notarà força més al cap de setmana.
1: 3CAT Info.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 7900. 93 184 7900. Restaurant El Badiu.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'Hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 7900. 93 184 7900. Restaurant El Badiu.